Surto de casa amb l'esperança baixa. El dia és obscur, el camí no acompanya. El canvi de vida que no puc permetre obsessiona gran part d'aquesta teràpia. Fal·làcies, el temps no cura, enquista el trauma. De què serveix estar sobre l'escenari si no pot venir a